0: Que es una entrevista que hay pres l'an passat a la Bilo per carriera occitano.
1: Polici que pica pallerica cama torta y bacarica matanissis. Polchics, pics, pallerics, cama torta y bacarics. Si la polla no ha sigut chica pica pallerica cama torta y bacarica, els sis polls no haguessin sigut chics, pics, pallerics.
0: T'es pas l'espace.
2: Merci.
0: Bon, nous, je suis toujours ici à la ville. Et bien, il y a un contrat, une personne, une jouée polidette, et a mis un drapeau étrange qui semble au mai qui comproche de Catalogne, qui est le 4 pales des 5, sur une liège des saples. Donc, un peu comme le blason des milliards de notre bilan, en autres. Un milliard, on le mettait ce blason. Digo, mais quel est ton pichou, non?
2: Didac.
0: Didac?
2: Didac.
0: Didac. Bon. Et ta langue, ton dialecte, as-tu?
2: Ma lengua és el català, ma lengua maitana és el català, és pas l'occità.
0: I tu parles l'occità, parli?
2: Oh, està bé. Parli, pensi que parli un pau d'occità.
0: Oh, no, mais c'est bien plat. Nosaltres fazem a Miliau, fazem una emissió de ràdio que s'appelle Manda. Manda és una emissió de ràdio que se fa a l'encò en lengua d'occità, a mi un amic que parlo català, i donc serà un homenatge per li fa de te fa parlar un pau. Donc, digo-me, tu sei venuto qui perché?
2: Sono venuto ici per il placer. Io per il placer di poter riscontrare il mondo in occitano, di amici, anche di amici catalani che hanno venuto ici, che sapevo il pas che volevano venire. E dunque per io è come un viaggio di... Sapevo il pas come dire, è come magic. È come magic perché per... Per nosaltres, occitano és pla desconegudo per un mallorquí.
0: Oh.
2: I per lleu que sui he estat en contacte amb el món de occitano, la llengua i la cultura, he reencontrat tot això que nos fa fraires. Per lleu és màgic poder anar un jour en un lloc com aquell, en Vilafranca de Roergue. Això és tot per una causa, per lleu màgico especialment. És tota cosa de Joan Petit. Perquè per nosaltres la cançó de Joan Petit és la cançó dels mainatges de Mallorca. La cantam, mas un altre d'un altre viatge, del viatge català, que és la cançó en occità és en mode, saps, mode, se diu, menú, en re, no, i nosaltres en mode major.
0: Ah, major, oh.
2: Major.
0: D'acord.
2: I la cantam, també,
0: parlant. Doncs és que és una cançó que és mai gaujosa, finalment, és mai... Que nosaltres és un poc mai trist,
2: és d'acord, i per nosaltres, per un català que en descobrís la versió original, occitana, diu, uau, a cos nostre, mas no, és dels occitans.
0: No, ho sabia, però en tot cas, mais veleu que io es que io tant de diferencia entre lo lingua d'Occità e lo català de Mallorca, de lo mallorquí.
2: Oh, les diferències... Oh, mas és... És a dir, jo trobo mai que les diferències les causes comunes. Jo, per exemple, mallorquí, en català de Mallorca, dissem una paraula que és davalar, davalar, davallar, de ballar en català, mas en Catalunya se diz pas, diz un baixar.
0: Baixar,
2: mas a Mallorca dizem de ballar. I jo, com a mallorquí, de trobar les societats que dizem de ballar, jo comprenia això. Per exemple, haver talent, en català de Mallorca se diz tenir talent. És un que Mallorca. I de causes, aquelles causes són...
3: Que seré per tu
2: plor.
0: I digue-me, és que la... Donc, haver fa, per haver talent en català de central, com se podeu dir?
2: Se diz normalment tenir gana. A Mallorca també se diz tenir gana.
0: Ah, d'acord.
2: Gana és talent.
0: Ah, d'acord.
2: Mas en mallorquí també havent la paraula talent. Hi ha mai de causes, hi ha mai de causes que nosaltres com a catalans quan descobrissem l'occità dicem que és això mateix o és paregut, és pas això mateix, mas bu, no reprocho aquí com familiar que en castellà és pas.
0: Ah, mais arrivato un po' di una manifestazione, oh. Ero per la Diado de a Barcellona, oh. La Diado, e poi mi insaggiavi di Ciara un po' di Català e che mi dicevano che abbiamo un accento un po'. Abbiamo un accento meno pulito. Oh, ma sono ecco.
2: Oh, beh.
0: Qui c'est sur le pumbiel de la ville et donc nous encaminons un peu au fin d'une train de la ville. Bon, écoute, t'es là ici, donc tu sors bien avec un ami, non?
2: Oh, un ami et un ami. Un ami de Girona et un ami de Mallorca.
0: D'accord, mais tu demeures en Catalogne?
2: En Catalogne, en Mallorca.
0: Ah oui.
2: Je demeure en Palma, en Mallorca, la ville de Palma, qui est la capitale de l'île des Baleares.
0: Donc, tu as pris le bateau pour venir?
2: Non, à Viu, et puis le train, fins à Girona, et puis en carri, fins à Vilofranco de Ruergue. Et pour nous, c'est un plaisir, parce que l'île. D'un endreig a l'altre de l'illo, de los confis, és un euro com total de carri e per arribar fins a ici és planent. E d'altres causes que són curiosos per nosaltres com insulars, com mallorquís, és aquel riu. Nosaltres havem pas de rius de Mallorca. Aquel riu tot ple d'aigua.
0: E el país t'ha agradat? Un pau de veure un pau del país d'Occitania, fins a l'home?
2: Oh, s'hem anat dins del vilatge, s'hem arrestat a Narbuno, a Besiers, és pla polit. La diferència, i ho dic tots temps, és el color de les peiros, de la construcció, perquè vosaltres aveu un peiro mai griso, i nosaltres avem un peiro mai jauno, mai... És mai...
0: És sabloso, arenoso. Sabloso.
2: Ah, d'acord, és d'acord. Perquè és peiro arenoso, el nostre peiro.
0: Ah, d'acord. Oh. Bon, és que tornaràs aquí? Es faig pla d'amics, finalment, no, aquí?
2: Oh, faig de novels d'amics. Soy aquí a l'internat. Els jurs per dormir, per hi ser el divendres, dissabte i diumenge. Hi farem de balleti, assajarem de dansar.
0: Bon, fort pla. Te mereixi. Torna'm a dir ton pitjor nom, si te plai.
2: Mon pitjor nom és Didac.
0: Didac.
2: Didac.
0: Bon, merci Didac.
2: A ti.
0: Al pla Leo.
2: Al pla Leo.
4: Quand te regal, quand te regal,
0: La Tupino, la chronique de Tupino, est un remembre de la Davalado. Donc, que l'ai prise de le libre et le mi au tenga taolo, remembre d'autunno de Davalado ou de Daria, quoi dépend de l'endrech, que parlo de la Sasu, d'aquello Sasu. Un aure si scampiglio sa sfeglio russe legento, gius selbas e nivolat, lo tindal dell'eschilo. Kengavio di l'escolo procio sa tupelado de fan capignaieri per las carrieras de fednos afanados che lu for ben mari buto domes che deviso de casa u de vendemio lu fum aufegaere d'erbos che cramu dins un hort otona arrivo dun siogos la vimengudo como cantavo lo nostro priur de Pradino, es a dire Claudi Peirot lo nostro poeta miliauteng. Aelas, tornarem pa veire lo semal che cuflu davant lo celier, ni frarem pa mai la buona sentù del cudù che se chicciavo per ne fa l'aguto. Lo scudun, aro ne fasem pas che del pasto, pla gustus, di sicur, ma spulle o faccio che su naigo tan buono per le stomac. E lo spumpet, pla ridun e russel, vous souvenez? Le scudù, séculition, al ser de la vendemio. La mamma ne portava un panierat al fournier. A queste cadomati, impastant su panet, mettiant dins un cadun un fruccio redondo che sucravo. E tout un quinzenado a qui abbiamo per l'escolo nostro golaudiso de catruro. Da quelle spumpet ne trovarez beleo, mas lo scudù y es pas plus. Limitant pas qu'un opumo pecaere, come los amelier, la cudonieiro son morto, a me las rando. Vedeu che ero del ten del rimembrumen, e donc forzado meglio agut, forso rando che son stato escafado e deslocado. Boh, pecaere.
5: Manda!
0: Dos trosses per illustrare l'implec della Bielo de Rudo. din dos genere diferent fa l'utrisin trose fe nous après yo agut lo premier sur los dos que seguisu donc lo premier tros original porte de boucan qui est de lo titul de Kanjarok et du Peg.